aquesta medalla fan a robar això. Fan a bé que amb un centaule. Fan a bé que amb un matí.